0: La cadena SER revalida su liderazgo.
1: Según el último EGM,
0: esta radio, la SER,
1: Radio Ontinyent Cadena SER y los 40 Ontinyent son las emisoras líderes en la Vall d'Albaida.
0: Sigue siendo líder en información, deporte y entretenimiento.
1: Con más de 18.000 oyentes diarios. 18.000 oyentes diarios. Gracias por elegirnos para informarte, acompañarte y contar lo que pasa más cerca de ti.
2: Molta activitat a la Vall d'Albaida.
3: Temps estable i temperatures en lleugera sensació Ontinyent.
4: Els municipis de la nostra comarca.
1: Radio Ontinyent Cadena SER.
5: Són tot bones notícies.
1: Un equipo líder.
0: Una vez más, muchísimas gracias.
6: Et sona la marca Ser Empresarios?
7: Té que veure amb la ràdio i les empreses, no?
6: Això mateix, has encertat. És una subscripció que pots sumar a la teua estratègia de comunicació per millorar els resultats. I tu, que tens un negoci, hauries almenys de conèixer-la. No perds res. Duem molts anys ajudant a pimes de tot Espanya a créixer. I ací a Ontinyent hi ha moltes empreses subscrites. Segur que les escoltes a la ràdio a tota hora. A més, les seues trobades de 2026 seran més importants que mai, perquè es parlarà sobre què fer per a créixer en vendes. Seran el 14 d'octubre amb diversos horaris per poder escollir el que més et convinga.
7: I què cal fer per apuntar-se?
6: Pots fer-ho tu mateix. Entra al web serempresarios.com, busca Ontinyent i sol·licita una plaça per assistir. És ràpid, fàcil i accessible per a qualsevol negoci. Amb Ser Empresarios, els negocis milloren.

Cadena SER dedica un espai únic al centenari del mestre Ferrero, amb entrevistes a representants institucionals, familiars, músics i tots els detalls del concert extraordinari que eixa mateixa vesprada oferiran conjuntament les quatre bandes de música d'Ontinyent en una cita històrica. Este dissabte a la una del migdia a Vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. Només en Ràdio Ontinyent, Cadena SER.